0: Susana Pepita Creus, porque un ratito antes, concierto de la música nova en la plaça Calixte III. Quique Marín és el director.
1: És un superconcert molt bonic, molt entretingut i molt de carrer, molt per al poble. És molta emoció. Jo este concert és la primera volta que el vaig a dirigir, no he fet mai, duc només un any en la societat i em fa especial il·lusió.
0: Toda una fiesta, una celebración hoy, pero también mañana, obviamente, para que la Mare de Déu esté ben contenta. Juanvi Martí Arquimbau, alet de la Mare de Déu de la Seu.
2: A les 7 del matí trobem la despertar per la volta general de la ciutat. A les 8 la missa de descobrir, on s'alça el llest bocaport i es descobreix la imatge titular de Mariano Benlliure. I a les 12 la missa solemne basial a intenció de tota la ciutat, amb la presència enguany de l'arquebisbe de València, don Enrique Benavent Vidal. Actuarà en aquesta missa la banda de la música vella i el cor interparroquial de Xàtiva. Finalment, a les 8 de la vesprada, eixirà la processó general de la Mare de Déu de la Seu, a la imatge processional, pels carrers de volta de la ciutat, finalitzant amb un castell final a la plaça de la Seu.
0: Así que tarde y noche para disfrutar en la calle y para no caer enfermo, pero por si acaso, farmacias de guardia. Desde las 9 de la mañana en Xàtiva, la del Passeig del Ferrocarril, en la costera, la de la avenida Vicente Ferrer de Canals y la de Rodríguez Benito en Moixent, en la Canal de Navarres, la de Bolbaite y en la Ribera Alta, la de L'Énova y la de Gavarda. 7:29, nos volvemos a escuchar, nada, en menos de una horita.

0: Alfonsina y el mar es una de las canciones más bellas que existen. Y en esta versión de Silvia Pérez Cruz, pues todavía más bonita. Nos vamos a ir marchando. Para ti, que mañana, prontito por la mañana, volverás a la conserjería de este edificio en el que trabajas y que te vas a aburrir un poquito porque quedan muy pocos vecinos este mes de agosto. Para ti y para todos los demás, volvemos mañana a las 6 en Hoy por Hoy.
1: Hoy por Hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
2: Radio Xàtiva, Cadena SER. Hoy por Hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
3: Buen día, buenos días. 33 grados ahora mismo en el centro de la ciudad de Xàtiva. Información que les facilitamos gracias a Joyería Sancho y Óptica Vicente Sancho en Albereda Jaume I en Xàtiva. Y como decía esta mañana, con Della este matí, avui a Xàtiva és un dimarts amb sabor a divendres. De la vespre a la festa. Ja estem a hores de que les danses ompliguen eixa plaça Calixte III. Serà a les... Bueno, com sempre, a partir de les 12 de la nit, l'escola de danses de Xàtiva, amb la participació d'altres grups de danses i l'acompanyament musical de la colla de dolçaines i percussió La Socarrà, doncs ompliran desenes i desenes i desenes de parelles eixa plaça Calixte III, eixa plaça d'enfront la Seu, per a fer eixes ofrenes, les primeres ofrenes a la Mare de Déu de la Seu, patrona de la ciutat, en el dia abans de la seua festivitat. Començarà una miqueta abans, això sí, el concert a la Mare de Déu de la Seu per la Societat Musical La Nova de Xàtiva, i el que anem a fer avui és una miqueta un programa especial, perquè, òbviament, per descomptat, tenim ganes de festa i tenim ganes de viure este dia, esta jornada i estes hores que són tan necessàries, també, no?, abans de fira, per a fer eixe break, abans de preparar-nos per a llogros, doncs, i a més que sembla que la temperatura acompanyarà bastant bé, després li preguntem a Lluís Francesc, com deia, necessària eixe break de cultura, de folklore i de música. Per cert, ahir va estar amb nosaltres, podem recuperar l'entrevista completa al nostre web, a radioxetiva.es, va estar Raquel Langa, l'escola de danses, la quantitat de gent durant anys i anys i anys que ha ballat gràcies a Raquel.
4: I ja no, nerviosa no, ja me poso nerviosa.
3: Però és un dia, jo ho dic, que és un dia molt, molt especial, és una nit molt, és una nit màgica, per a sí. Tot aquell qui no l'hagi viscut mai l'ha de viure. Què té per a tu aquesta nit?
4: Doncs, a veure, és una nit molt bonica, venen moltes parelles, a pesar de que és a l'endemà treballa tot el món, perquè no és festa. Si fora un dissabte, bueno, allò pega un tro. Però ve moltíssima gent, molts pobles, i, bueno, és d'ací, és de...
3: És d'ací, són els únics que tenen festa, se ho poden permetre.
4: Sí, se poden permetre. I, bueno, es comença a treure parelles, i diré que això no s'acaba. Però és molt bonic, la veritat és que sí.
3: Quants anys portes tu fent-ho, Raquel?
4: Jo crec que... almenys 20. Sí, esta dansa, Sí. Jo crec que hi ha almenys 20 o més, sí. Crec que més, però bueno.
3: I a quanta gent t'has ensenyat a ballar? Perquè l'altre dia va estar així Nadine Ferrando, la reina de la fira.
4: La reina de la fira, sí.
3: I li vaig preguntar com porteu. Sí. Com porteu la dansa el dia 4 i em va dir molt bé, perquè Raquel ha ensenyat molt bé. Bueno. Però és que l'any passat em van dir el mateix i l'anterior em van dir el mateix. Vull dir, com ho fas per a aquest gent que no ha ballat en la vida, jo podria ser un d'ells, i s'ha nit lluïsca així? Com es fa això?
4: Jo crec que molta paciència, la veritat. A mi no me dol, i una vegada i una altra vegada, i un dia i un altre dia. Estic quasi un mes assajant, o sigui que dos o tres vegades a la setmana, però sí, a muntadetes, perquè no tenen ni idea. És que molta gent ni ho ha vist siquiera.
3: sempre, Raquel Sent, com és, Raquel. Bé, això, insistís que a partir de les 12 de la nit, després al final del programa farem un altre repàs, perquè avui hem d'estar centrats en això, en la vespre de la festa, farem un altre repàs. 12 de la nit, danses a la Mare de Déu de la Seu, i en finalitzar la dansada, com sempre, cant del Baes a l'altar major de la Col·legiata. Però com deia abans d'això...

0: Doncs abans de sol, és 10:30, hi haurà un concert al mateix lloc, a la plaça Calixte III, enfront de la Seu. En este cas, en Güell, toca la societat musical La Nova de Xàtiva. Quique Marín, Enrique Marín, és el seu director. Quique, bon dia.
1: Bon dia, Jordi. Convide a tot el món del poble que vinga a gaudir del concert que anem a fer demà, perquè va ser una cosa espectacular i molt divertida. El programa consisteix en dos pas dobles. Uno el fiquem Pepita Greus perquè és el seu centenari de la seva estrena, és un pas doble típic del xiné, del repertori de banda, en un solo de clarinet que farà uno dels nostres jovens. També farem Cielo Andaluz, són dos pasadobles preciosos. Cielo Andaluz és un dels pasadobles més bonics que ha donat la literatura per a banda. Toquem dos obres de sarsuela, toquem La boda de Luis Alonso, toquem El bateo, música divertida, en molta xispa, en molta energia, que no perd res al llarg dels anys. I tocarem també música americana. Farem El Tico Tico i farem El Libertango. O sea, són música molt entretinguda i molt que crida molt l'atenció, no? Té molt de color i molta xispa. I també farem, com no podia ser d'una altra manera, siguent el centenari del mestre de Ferrero, pues tocarem Chimo, farem una marxa mora i tocarem dos obres de Rafa Major, que és el nostre membre de la nova, que vol li dedicar una marxa al seu net, Martín, i l'anem a tocar, li anem a dedicar. I ja està, és un superconcert. És un superconcert molt bonic, molt entretingut i molt de carrer, molt per al poble. Sinó que això és tot, anima tot el món que vinga i donar les gràcies, perquè l'altre dia el concert del Portal de Festes va ser increïble i és molta emoció. Jo este concert és la primera volta que el vaig a dirigir, no he fet mai, duc només un any en la societat i em fa especial il·lusió. Sinó que gràcies a tots per vindre. Vinga, un abraç i gràcies.
0: Aquí, que gràcies.

0: Quin solo de clarinet més xulo que té Pepita Creus. I a més, també per descomptat, com no pot ser d'una altra manera, volíem també parlar amb una de les persones que més sap i que a més millor transmet tot allò relacionat amb l'entorn de la Mare de Déu de la Seu, que és el nostre amic Juanvi Martí Arquimbau, que ens fa un repàs d'avui, però sobretot de demà. Juanvi, bon dia.
1: Bon dia. Un any més, en nom de l'Església Col·legial, alets, camareres i confraria, convidar a tots i totes a la festivitat de la nostra patrona, la Mare de Déu de la Seu, commemorant enguany el 426 aniversari del Miracle del Lliri. Repassant els actes d'avui dimarts, 4 d'agost, trobem a les 12 volteig general de campanes, a les 8 de la vesprada missa i seguidament rosari solemne amb salve, himne i goigos a la Mare de Déu, a les 10 i mitja concert a la nostra patrona en la Música Nova, a la plaça de la Seu, i després la ronda a la Mare de Déu de la Seu, amb dansar i albaes, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Xàtiva. Pel que fa ja al 5 d'agost, festivitat de la nostra patrona, dia gran, a les 7 del matí trobem la despertar per la volta general de la ciutat, a les 8 la missa de descobrir, on s'alça el llest bocaport i es descobreix la imatge titular de Mariano Benlliure, i a les 12 la missa solemne abacial a intenció de tota la ciutat, amb la presència enguany de l'arquebisbe de València, don Enrique Benavent Vidal. Actuarà en aquesta missa la banda de la Música Vella i el cor interparroquial de Xàtiva. Finalment, a les 8 de la vesprada, eixirà la processó general de la Mare de Déu de la Seu, a la imatge processional, les carrers de volta de la ciutat, finalitzant amb un castell final a la plaça de la Seu. Per acabar, agrair a l'Ajuntament de Xàtiva i a la Regidoria de Cultura Festiva la seva col·laboració i ajuda, així com a les tres entitats que cuiden de la festa i devoció a la Mare de Déu de la Seu, alets, camareres i confraria. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Juanvi.

Bé, doncs, això, de la vespre, la festa. Durant el programa d'avui anirem repassant tots i cadascun dels actes per a les pròximes hores i els tindran també en un ratet a Ràdio Xàtiva Puntes i a les nostres xarxes socials. Avui tenim moltes coses, moltes festes també, però bueno, després de la pausa de publi parlem del talent jove mèdic a les nostres comarques. Benvinguts, benvingudes, bienvenidos, bienvenidas al dimarts 4 d'agost del 2026. De la vespre, la festa.

0: Bueno, és la notícia que tenim en portada a la nostra web, a Radio Xativa Puntes, i que està omplint les xarxes socials de Radio Xativa de felicitacions, no a nosaltres, sinó al protagonista d'esta història. Arnau López Guitart, un veí de la Llosa de Ranes, estudiant del grau en Medicina de la Universitat de València i que s'ha proclamat campió de l'última edició del Mundial Promir. Què és el Mundial Promir? Bé, doncs és una competició acadèmica que està organitzada per la Editorial Mèdica Panamericana i està dirigida a estudiants de Medicina. El certamen avalua coneixements teòrics, resolució de casos clínics i el raonament de diagnòstic dels participants mitjançant 5 proves. Vale. Pues Arnau, el veí de la Llosa de Ranes, ha aconseguit el millor resultat global de la competició al obtindre la màxima puntuació en 4 d'aquestes 5 proves. Arnau, bon dia.
1: Bon dia.
0: Enhorabona, com estàs?
1: Moltes gràcies, jo molt bé.
0: Bueno, no sé per on començar. Deixa'm que primer et pregunte com rep u i el seu entorn i la seva família i els seus amics i el seu poble esta notícia, perquè jo dic, és que no parem de deixar comentaris felicitant-te. Bueno, és que no espera menys. Com estàs?
1: La veritat és que sóc un poc aborronat encara perquè me va vindre un poc de sorpresa. Jo sabia que m'havia així bé perquè com que tens després el teu rendiment i jo sabia que m'havia així bé, però no sabia que anava a guanyar, claro. I per mi va ser una sorpresa i tot el món supercontent, tot ple de felicitacions i jo superpagat.
0: Bueno, conta'ns una miqueta per als que no tenim ni idea què és este concurs, esta competició. Jo he donat dos pinzelladetes, però vull que em contes tu exactament, bueno, on se fa, com és, quines són les proves. Fes-nos un diagnòstic, permetis-me la broma, de com és este concurs.
1: Pues és un concurs que organitza en estiu, bueno, de normal l'Editorial Mèdica Panamericana en estiu organitza algun concurs i en guany ha organitzat este Mundial Promir i és un concurs que es feia en una plataforma online durant 5 dies, o sigui, cada dia de la setmana, de dilluns a divendres, per la vespre jo em connectava i feia una prova i comptaven el temps que tardava en fer-la, el temps que tardava en cada pregunta i eren preguntes tipus MIR, però cada dia estan enfocades en un sentit. Tenies un temps super reduït per fer-ho, que a vegades era menys d'un minut per pregunta i tenies que anar super ràpid, però això, cada dia s'enfocava d'una forma, pues un dia era això que di, de la velocitat, un altre dia eren tot imatges mèdiques, de radiografies o lesions de la pell, i tenies que contestar molt ràpid, i al final te contava un poc el teu rendiment i te deia el teu rendiment també un poc comparat amb els altres, i això, i t'explicava també les preguntes que les que vaig fer mal, pues, t'explicaven el que havies fet malament.
0: Però escolteu una cosa,
1: molt bé.
0: Tot online, Arnau?
1: Sí, sí, online.
0: Oh, que molt
1: en una plataforma que això, que controlava el temps que estaves, pues, perquè no, per exemple, perquè no t'obrigues una altra web i coses així, també controlaven el temps que estaves dins de preguntes i tot això.
0: Clar, este tipus de proves, dius, eren molt MIR. Clar, traduís per a gent no mèdica què significa que eren proves tipo molt MIR.
1: Que eren proves que eren algunes preguntes estaven tretes d'exàmens MIR dels altres anys i les que no tenien aquest format que al final solen ser casos clínics llargs en moltes dades i que tens que trobar aquesta dada clau que és la que te fa diferenciar un diagnòstic d'un altre i també hi havia preguntes teòriques molt directes que eixes o te les saps o no te les saps. Vull dir, això és una cosa molt, molt concreta.
0: Clar, Arnau, a mi el que em dona la impressió, no ho sé, el que em dona la impressió és que això és una prova de foc, una prova directa per al que vas a viure ja de si no res, vull dir, si és un concurs, és una competició i tot el que vulgues, però això és posar-te de cop amb la realitat, no?
1: Sí, sí, jo de fet jo em vaig apuntar perquè me servirà un poc de simulacre, vull dir, em vaig apuntar no en la intenció de competir, sinó en la intenció de, pues mira, a veure com se me donaria, a veure què puc aprendre, i al final ha resultat el que ha resultat. I la veritat és que m'ha servit molt també per gestionar-me a veure, perquè com el que dic del temps, per gestionar-me el temps. Per exemple, ara sé quines preguntes me costen més de traure, quines me costen menys, i la veritat és que sí que m'ha servit moltíssim, pues, això, pa preparar-me per lo que me ve.
0: Que xulo. I com afrontes el que te ve? Ara ja, deixant de banda el concurs, com afrontes el que te ve en els pròxims mesos i ja també en els pròxims anys? Perquè una vegada s'acabe ja este curs i entre el MIR, la teua vida ja va a canviar per complet.
1: Sí, ara a setembre comencé 6è de Medicina, que ja és l'últim curs. La veritat és que jo ja estic super tranquil perquè ja s'han acabat els exàmens, perquè els exàmens els fem fins a 5è. Sí. Després en 6è ja són tot les pràctiques hospitalàries i el treball final de grau. De pràctiques hospitalàries m'ha agarrat l'Hospital Clínic de València, que està allà al costat de la facultat, i la veritat és que moltes ganes de començar ja a setembre, perquè a més és un curs més light comparat en els
0: altres,
1: que han passat,
0: no?
1: Ja.
0: Ja, clar.
1: I justet l'última setmana d'agost comença ja la formació en l'Acadèmia MIR ja a tope.
0: Que bé.
1: Així estarem.
0: Arnau, te puc
1: centrats.
0: Fer una pregunta, un poc personal.
1: Dime.
0: Perquè a tu t'agradaria treballar, no ho sé, no sé què és el que vols fer, ni quina especialitat voldries, ni res d'això, però jo com a periodista el que no paré de donar són notícies de que al nostre Departament de Salut Xàtiva Ontinyent cada vegada són menys els metges que volen treballar. Tu com a veí de la Llosa, jo m'agradaria preguntar-te, a tu t'agradaria treballar així?
1: A mi sí, a mi m'encantaria, jo ho tinc clar. Vull dir, jo sempre he dit que m'encantaria quedar-me ahí en l'hospital de Xàtiva, ho tinc claríssim. No sé què vaig a fer perquè no sé què vaig a fer perquè m'agrada un poc tot, no? I no tinc clar quina especialitat vaig a fer, però fas el que fas, sempre he dit que intentaria que fora una que estiguera per així, per formar-me i per després treballar.
0: Doncs jo crec que això és el major premi. En este cas, i sent egoistes, no que tingues tu, sinó que tindrem nosaltres. De tindre a gent com tu i gent com companys i companyes teues que brilleu per el vostre talent i pel vostre treball, així al nostre Departament de Salut, tan maltractat durant tants anys. O sigui que,
1: sí.
0: Arnau, t'esperem amb els braços oberts. Eh?
1: Sí, així estaré.
0: Gràcies per estar amb nosaltres a Radio Xàtiva, a la cadena SER. I escolta'm, disfruta un poc de l'estiu també, que l'estiu també està per a descansar.
1: Sí, sí.
0: Gràcies, Arnau, una abraçada.
1: Adéu.

allò de... Queda esperança, no? Doncs sí, queda esperança. Que bé. Arnau, de la Llosa de Ranes. Arnau López Guitart. Premi mundial per l'editorial mèdica panamericana en este concurs. I prompte, i ell mateix ho ha dit, metge al nostre Departament de Salut.

0: Marques pendents d'eixe inici d'obres de renovació de la pista d'atletisme de Carcaixent, de les millores previstes entre senderes homologades de Bicorp i dels nous cursos gratuïts de formació digital que oferirà Montesa a partir del mes de setembre. També a l'agenda recordem els punts de donació de sang previstos per esta vesprada. Parlem dels tiquets, òbviament, esgotats de la nit dels jubilats de la fira d'iniciativa. Jo crec que està tot esgotat, ja. O sigui, crec que no n'hi ha res. Paella és esgotat, fumiga esgotat, nit de jubilats esgotat, o sigui...
1: No, encara queden entrades
0: encara queda
1: per a
0: algo,
1: Cali
0: algo.
1: I el Dandy, per a OBK, per a tots aquests concerts encara queden. Què tens per ahir, o te ho busque jo, els donasangs d'avui?
0: Ah, sí, un segon.
1: Vale. Un Wait. Segon. Dos.
0: A veure...
1: El tinc jo, sí.
0: No, jo també.
1: Vale, va,
0: bueno, en Canals, en Cadon José, donacions de 4 i mitja a 8 de la vesprada i el Cantera del Xúquer de 5 i mitja a 8 i mitja de la vesprada en la Casa de la Música.
1: Vale,
0: i no dic la de fins la 1 perquè ja és la 1. Entonces,
1: no,
0: ja no t'he sentit. Entonces,
1: minuts,
0: ja és de vesprà, sí, però mentre és de casa la persona i es prepara, es visita, no arriba.
1: Eso es, totalment d'acord.
0: No passa res, està vesprada. Així que això, pots pot donar sang en aquests punts que he dit.
1: Muy
0: en hora 14 recordem tot això. I més, també, més. Sobretot les dades del paro del mes de juliol, que han deixat un augment mensual en el nombre de persones desocupades en dos de les nostres comarques i a part també la Vall d'Albaida. Bueno, la UGT ho considera habitual en aquesta època de l'any.
1: Però un augment mensual de desocupació. Ha augmentat el paro?
0: Sí, sí.
1: Ah,
0: ha augmentat el paro. Augmentat
1: vale,
0: el paro.
1: Vale, vale. Bueno, vale,
0: bueno en tot això en comparació a juliol de 2025 registren menys aturats, també tinc que dir-ho, però bueno, destaca que és la del sindicat destaca que és normal, sobretot en estiu, perquè es fan molts retalls en este mes.
1: I contractes temporals.
0: Sí, exactament. Bueno, si vols repassem les farmàcies de guàrdia.
1: Sí, avant també jo.
0: Iniciativa la del Passeig del Ferrocarril, en la costera d'Avenida Vicente Ferrin Canals i la de Rodríguez Benito Moixent, en la Canal de Navarra i Bolbaite i en la Ribera Altalà de la Nova i la de Gavarda.
1: Doncs Carla Benavent, gràcies. T'escoltem a les 2:17 en hora 14 Iniciativa i Comarques. Avui també tu i jo, juntets, i ja a partir de dijous ja ens escoltem en algun moment del dia.
0: Estem preparant també de festa en festa per al divendres. Quins? Que avui he vist un altre poble, que també està Sant Joanet. Aquesta setmana.
1: Sant Joanet torna a tindre festes?
0: Ho ha vist antes, t'ho
1: quins fenòmenos, és veritat, de festa en Sant Joanet. Vale, vale, molt bé.
0: N'hi ha un huevo,
1: Sí, sí, no, si és que veurem. La segona hora del divendres, este almenys va convertir-se tot en una festa. Per cert, mira, parlant de música de festa... Ah, que tu el
0: escolta.
1: Penses... Tu el penses que jo no estic posat, El senyor este mayor...
0: Pues te juro que no m'agradava i per culpa del Mundial este se me va a pegar.
1: Mira, vamos ahí. Doncs amb Anna Mena ens n'anem en esta primera hora.
0: Anna Mena?
1: No, però... Adeu, Carla!
0: Ale, adiós!
1: Adeu!

que tenim ganes de festa. Pues és vespre de festa Xàtiva, però és que tenim, com bé deia Carla, un muntó de pobles en festes que repassem cada setmana durant el mes d'agost a el nostre de festa en festa dilluns i divendres a partir de la una. El que fem ara és fer una pausa i a partir de la una doncs tornem amb més Hoy por Hoy Xàtiva i Comarques, no només de festa, sinó també gastronòmic. Parem atenció. Fins després.

0: Es la una a mediodía en Canarias. El gobierno va a habilitar una partida extraordinaria de 25 millones de euros para Ceuta, para la atención de menores no acompañados que han entrado en la ciudad, e insiste. Había información sobre un repunte de llegadas, pero nunca de la magnitud de lo ocurrido. La ministra Elma Saiz ha vuelto a poner en valor la colaboración de Marruecos.
1: Bueno, pues había una, evidentemente una información de un repunte de llegadas propio, insisto, de este periodo estival, pero nunca un informe que hablara de la magnitud del hecho inédito que hemos vivido, y vuelvo a insistir en esa respuesta tan inédita y tan excepcional que se ha dado por parte del Gobierno de España. En tan breve plazo de tiempo no hubiera sido posible sin la colaboración de Marruecos.
0: Para el PP sí había información suficiente. Su secretario general, Miguel Tellado, ha sorteado en varias ocasiones responder a la pregunta sobre si las comunidades gobernadas por el Partido Popular van a acoger a esos menores no acompañados.
2: Mire, es que esto no es una crisis migratoria. Esto es una crisis de seguridad nacional. La seguridad nacional y la vigilancia de nuestras fronteras no está garantizada. Y por lo tanto, esto no tiene nada que ver con situaciones anteriores. Esto es una cuestión francamente distinta y diferente. Aquí el Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Defensa, tienen que garantizar la seguridad de la ciudad autónoma de Ceuta. Y por lo tanto, lo que debe hacer es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido y salgan por ese paso fronterizo que España y Marruecos han habilitado para que abandonen la ciudad.
0: Dice Tellado que lo más grave es que esta entrada masiva pueda volver a ocurrir, porque no existe, apunta, ningún plan para evitarlo. La boya desplegada, añade, es un insulto a la inteligencia. Volvemos a escuchar a la ministra Elma Saiz, porque también se ha referido al ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid y puesto a la venta cuando se hizo pública su adquisición.
1: Me llama la atención poderosamente el silencio atronador del señor Feijóo en esta cuestión. Y les digo y comparto con ustedes una reflexión. Fortalecer los servicios públicos, luchar contra el cambio climático, luchar y paliar los efectos de los incendios no se hace comprando y vendiendo áticos de lujo en tu barrio de Madrid de toda la vida.
0: La mayor petrolera del mundo dispara sus beneficios a pesar de la guerra en Irán. Dispara sus beneficios porque ha conseguido evitar el paso por el estrecho de Hormuz. Shira Valdés.
3: La crisis en Oriente Medio y especialmente el cierre del estrecho de Hormuz ha impactado negativamente en las exportaciones de los países productores de la zona, pero este no es el caso de Aramco, que ha ganado más de 33.000 millones de dólares en el segundo trimestre del año, un 44% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias a que la compañía cuenta con un oleoducto que cruza Arabia Saudí, que le permite exportar su producción a través del Mar Rojo, evitando así el estrecho de Hormuz, un beneficio al que ha contribuido el encarecimiento de los combustibles, lo que le ha llevado a aumentar el margen de refino, que es el beneficio que se obtiene al producir esos combustibles, y también se han revalorizado sus reservas de petróleo.
0: Vamos con la información deportiva. Sara Núñez, muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Con la noticia de que por fin han accedido al estadio de Vallecas los operarios de la Comunidad de Madrid, primer día en el que se les permite su entrada para poder iniciar las obras para arreglar el estadio. Un día en el que continúan los movimientos en el mercado, con la duda del futuro de Rodri o de Ferran Torres, pero en el que ya se han oficializado varios traspasos. En el día de hoy se acaba de conocer el fichaje de Sazonov al Getafe. El defensa georgiano llega procedente del Torino para reforzar la defensa de los de Bordalás. Incorporación también en el Celta, la de Vladimir Silva, que ha llegado cedido pero con opción de compra, y de llegadas a una salida, la de Ter Stegen. El Barcelona ha cedido al portero por una temporada al Ajax. Eso en fútbol, pero hoy día grande en natación artística para España, porque Iris Tió, que se ha proclamado esta mañana campeona de Europa en la categoría de solo técnico, lo consigue por primera vez en la historia de España en esta rutina. Esta es Iris Tió en Teledeporte tras lograr el oro.
5: Estoy súper contenta con esta medalla, porque lo he podido disfrutar muchísimo y también estar muy concentrada en los elementos técnicos. Estoy orgullosa de cómo me han salido, porque hay veces que no los noto tan bien y los he notado bastante bien.
4: Esta tarde buscará su quinta medalla en la rutina de técnico por equipos.
0: Nos quedamos pendientes de la reunión de los ministros de Interior de los 27, reunión extraordinaria en torno a la crisis de Ceuta. Se lo contamos en tiempo de Hora 14 con Javier Liébana.
6: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. Cadena SER, Comunidad Valenciana.
7: Radio Xàtiva, Cadena Ser. Este 2026 volem apropar-nos més a vosaltres.
8: Hola, soc Miriam des de Rafelguaraf.
9: Hola, soy Elena y os escucho desde Navarrés.
10: Hola, soc Esther y vos escolto desde Manuel.
11: Hola, soy Bernat desde la Pobla Llarga.
12: Hola, soc Carlos i vos escolto des de Carcaixent.
13: Hola, soc Ferran i vos escolto des de Barxeta.
7: Eixir al carrer, contar el que passa i donar veu a tot allò que ens conteu. Per això, posem el focus en Xàtiva i Comarques. Més proximitat, més territori, més ràdio. Radio Xàtiva, Cadena Ser. El poder de la conversación.
14: ¿Sueñas con tener una sonrisa perfecta? No. No hacemos magia, pero en Clínica Carralero te ayudamos a conseguir tu mejor sonrisa. Con la tecnología más avanzada y un equipo de profesionales expertos, ofrecemos ortodoncia invisible, implantes dentales, estética dental y tratamientos personalizados para toda la familia. Clínica Carralero. Más de 22.000 pacientes ya confían en nosotros. Ven a calle Reina 50 en Xàtiva o entra en dentalcarralero.com y descubre cómo podemos cuidar tu sonrisa.
15: ¿Buscas un SUV híbrido que lo tiene todo por menos de 20.000 euros y además español? Ven a por tu Ebro S400, 204 caballos, cambio automático, cámara 540 grados, 24 asistentes de seguridad, tecnología, potencia y 7 años de garantía. Todo por solo 19.990 euros. Encuéntralo en Ebro Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
7: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarques, con Jordi Company.
16: Què tal? Comencem esta segona hora d'Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, d'este dimarts amb sabor a divendres, a Xàtiva, este dimarts de vespre de festa. I, bueno, una de les coses que no pot faltar a una festa és la gastronomia. I com esta segona hora anem a tindre la aixina una miqueta de festes diverses, de festes variades, i de menjar, que això és una cosa que a mi personalment m'agrada molt, ens n'hem vingut... Això està gravat, són les 11 del matí. Ens hem vingut a l'inici de l'Albereda Jaume I, just així, d'enfront de la música, de l'Escola de Música de la Música Nova, a un espai que vostès coneixen, perquè no és la primera vegada que estem així, ni serà l'última, no és una amenaça, és una realitat. Estem ababeando, estem amb Joan Aznar, el seu cuiner, el seu gerent, la seva ment pensant que no para, amunt, avall, avall, amunt. Joan, com estàs?
17: Molt bé.
16: Gràcies per atendre'ns. Bueno, per què estem així? El motiu pel qual estem? Perquè tu em vas enviar un WhatsApp i em vas dir: Jordi, vaig a fer una hamburguesa nova. I jo dic: perfecte. I em vas dir: és una hamburguesa diferent. Conta'ns.
17: És una hamburguesa d'arròs al forn, que, bueno, és el plat típic d'ací de Xàtiva i volia portar-lo a l'hamburguesa. Bueno, ara vos explicaré, però crec que he aconseguit exactament el que volia. A part, ara fem 2 anys, el dia 9 d'agost, i com que era un bon moment per a fer algo molt especial.
16: I, a més, a les portes de la fira i tot.
17: Clar, és el moment ideal, jo crec, per a promocionar també, perquè al final és quan ve la gent a Xàtiva i crec que és el moment per a fer-se més visible, si cal.
16: Vale, Joan, no vaig a negar-te, perquè saps que la ràdio no admet les mentides i nosaltres ens coneixem, no vaig a negar-te que dins de la redacció esta entrevista ha suposat un fet de dir: una hamburguesa d'arròs al forn? Això com és? Això estarà bo? Això no estarà bo? Ara ho tastarem, que segur que està boníssim. Això com... este invent? Entonces, vull dir-te-ho perquè vull que tu mateixa expliques als oients, que molts estaran fent-se la pregunta de: però com pot compaginar-se una hamburguesa amb arròs al forn? Sí que se pot.
17: Sí que se pot. Sobretot quan ho proveu, ho sabreu que sí que se pot. Però la meva idea al final de les hamburgueses és cuina. La hamburguesa no te permetís tanta cuina com altres coses, però així he fet una excepció i... Bueno, al final se m'ha anat el cap un poc i he volgut fer el plat típic de Xàtiva, fer-lo en hamburguesa. I ho he aconseguit, vos heu dit que ho he aconseguit.
16: No, sí, no, sí, no tinc cap dubte. Mira, mentre vas preparant-ho tu, fem com sempre, jo et vaig preguntant coses. El primer que res, bueno, els ingredients de l'arròs al forn els coneguem, però els tenim així per damunt la taula, ves contant-nos.
17: A veure, comencem en un hummus que fem en el cigró del putxero. Mm. Després fem un tomaco al forn, en ice, i a partir d'ahí fem una salsa. La botifarra la deshidratem durant un parell d'hores al forn, li llevem tot l'oli i després la fem com si fos una terra. Això la gent se ho ficarà de la... Bueno, ho ficarem a part per a qui li agrada la botifarra que això ho posa i a qui no, doncs pues no. Encara que jo crec que és una de les coses més màgiques de...
16: Se botifarra...
17: Correcte. Però bueno, sempre hi ha gent que no li agrada, per tant, això se ho aneu a ficar conforme vulgueu. I després així tenim una reducció del caldo del putxero i així una... La panceta,
16: sí, cansalà.
17: La cansalà, que la fem a baixa temperatura en el caldo i després l'anem a dolar així per a ficar-la en l'hamburguesa. Bueno, jo crec que...
16: I el caldo? La reducció de caldo?
17: Pues la reducció del caldo pues, va estar 10 hores per a fer el caldo i a partir d'ahir encara este pues, l'ha deixat un parell d'horetes més per a que vagi reduint.
16: Quina pesada. Vinga, doncs anem a començar a muntar l'hamburguesa. Mentre tu vas contant-nos, jo vaig preguntant-te quins són els passos a seguir, ara que ja coneixem més ingredients. El primer, una planxa ben calenta, no?
17: Correcte. El primer, la planxa ben calenta. A partir d'ahí, tostem el pa.
16: Ah, primer el pa?
17: Sí, el pa el tostem primer, perquè així allà tinguem on anem a col·locar tots els ingredients.
16: Vale. És una hamburguesa d'arròs al forn, però...
17: No porta arròs.
16: És una de les coses que nosaltres en redacció diem, però anem a posar-li arròs o
17: no? No anem a ficar-li arròs, però tots els sabors que porto, al final el cap te va dir que sí que estan, perquè l'arròs absorbís el sabor de les altres coses, no té un sabor com a tal.
16: Però a més que te dic una cosa, que n'hi ha botifarres d'arròs, que no passaria absolutament res per posar-li.
17: Sí, però no és la botifarra que li toca a l'arròs al forn.
16: Yeah.
17: Per lo tant... Bueno, ara després, quan la proveu, m'agradaria que diguereu la vostra opinió sincera.
16: Jo vaig a dir-te-la.
17: Sincera, tant sí o no, vale? Lo que vos pareix, però el cap vos el va destrossar un poc.
16: Vale, vinga, doncs donem el pa, anem a donar el pa, que és el primer dels passos. Per cert, que vaig a contar-ho ja. Estem així amb Carla també. Hola, Carla.
18: Hola, què tal?
16: Està fent un vídeo per a les xarxes socials per a que l'oyente ho puga veure. Estem així embaveando, insistís que així a l'Alameda Jaume I d'enfront de l'Escola de Música de la Novo, i resulta que hem tingut tan mala sort que n'hi ha obres així a la porta. Però és que no a la porta, és que està ahí un toc-toc-toc-toc-toc d'issos que rebenten la cera. Entonces anem a fer una cosa, anem a muntar l'hamburguesa així i després, si et sembla, Joan i oients, ens n'anirem a la ràdio i ens la menjarem allà tranquil·lament i allí parlem.
17: Sí, perfecte. I també s'està la més fresquet, quasi segur.
16: Vinga, doncs el primer pas és això, el pa de l'hamburguesa. És un pa... brioix, pel que sembla, és un pa d'eixos dolços, com és això?
17: És un pa de creïlla. A part, hem canviat el pa fa 3 o 4 mesos, perquè el d'antes ens agradava molt, però este encara m'agrada més perquè no li lleva res de protagonisme als ingredients que porto dins. Bueno, és un pa de creïlla... Res, està molt bo. El passa com... desapercibit, perquè al final crec que el pa no té que predominar en una hamburguesa. Té que estar bo, però no té que predominar.
16: I això... És un pa que entenc que te faran per a tu i tot.
17: Sí, és un pa que mos porten, mos el fan en un forn de Barcelona i mos el porten al final, bueno, provant i... Bueno, crec que tinguem una cosa que està molt bé.
16: I ara has posat així en la planxa... per cert, que m'ha resultat curiós una cosa. El pa només que l'has tostat per l'interior, per fora, no?
17: No, per fora no. Al final, esto se fa per a que el pa aguante les salses. Una volta està tostat, ja no entra tant la salsa i el pa no se desfà. Però la part de fora, al final, se queda molt més xulo en el pa...
16: En el pa com...
17: Clar, en el pa redonet. Perquè al final, és que és...
16: És molt bonico.
17: És molt bonico, sí.
16: I ara has posat la carn. Recordem, ingredients de la carn de l'hamburguesa, Joan?
17: Ternera 100%. Sense maurar, perquè la nostra manera de treballar, al final volem que els ingredients que porto, tota l'hamburguesa en si, que se noten, i en les hamburgueses maurades, per al meu gust, no se nota tant cada un, però així, per exemple, en esta d'arròs al forn, esta carn és la que li toca.
16: I ara el que acabes de fer és literalment espatxurrar el tros de carn per a donar-li aquesta forma d'hamburguesa, la carn de ternera, com bé dius, també de primera qualitat, no, Joan?
17: Sí, clar. Mos la piquem diàriament, el carnisser, mos la porto al dia. Al final treballem tots els dies en producte fresc i...
16: I d'ací, també.
17: I d'ací, de xativa. El carnisser és de xativa.
16: Molt bé, de categoria. I ara faltaran la resta d'ingredients, que ara Joan està fent, agarrant un tàper de tots aquests tàpers que té en esta... en esta cuina que és xicoteta, però de la que hi ha centenars i centenars d'hamburgueses tots els dies que obri, i està ara mateixa, bueno, estàs posant en un recipient d'estos de salsa el tomato en el ai, no?
17: Sí, així esta és la salsa del tomato en el ai.
16: A veure.
18: Uau, sí, ja sol és la so, sí. Ja te recorda molt a l'arròs al forn. Sí. Sol és la so, sí. I no porto ni... Bueno, no porto res del puchero, o sea... Està molt
16: el
18: bueno.
16: Puchero el fas tu també, i tot, i el
17: sí,
16: caldo...
17: Sí, sí, tot. Esta volta, com dilluns tanquem, l'he preparat en casa, i vaig tindre el puchero tot el dia en casa.
16: Pobre xic.
17: Però lo normal és que l'haguera fet així, i, però sí, clar, així tot comença des de zero. No... Crec que la manera de ser especials, ja siga millor o pitjor al gust de cada un, és fer les coses tu des de zero.
16: Joan, i mentre està fent-se l'hamburguesa, anem avançant amb la resta. Ahí tenim també, ara poso en la planxa ixe tros de cansalà, que vols que estiga molt, molt doraet, clar.
17: Que estiga molt doraet, clar. Al final és com si està ja molt jugoset, perquè ja l'hem cuinat prèviament, ara en el doraet està el que és la grasa
16: la corfeta.
17: De fora se queda super, super tendreta.
16: I continua tenint el dubte. I la reducció de caldo que m'has ensenyat ahir a la part dreta, aquest caldo anem a utilitzar-lo per alguna cosa?
17: En este caldo anem a utilitzar-lo per a finalitzar l'hamburguesa, per a mullar el pa en la reducció del caldo.
16: Ah, pardale, ja sabia, jo dic, això no és de bades que eixe caldo estigui.
17: No, així tot el que està per a
16: l'estat.
17: Sí, tot el que ja s'hi es menja.
16: A partir de quan anem a poder trobar-la ja en carta?
17: A partir de demà. Des de demà hasta final de mes.
16: O sigui, que som més afortunats que anem
17: som
16: a provar-la.
17: Som els primers en provar-la. Bueno,
16: és que eres el...
17: és de l'equip i ara vosaltres.
16: Quina meravella. Volteta a la ternera. Veig que la ternera, l'hamburguesa, ha d'estar ben feta. Això de quedar-se en sanguinar i coses d'aquestes...
17: No, a mi no m'agrada. I com a mi no m'agrada, no se trau res d'ací que a mi no m'agrada. Al final... Bueno, és el que hi ha.
16: Sí, sí, sí.
17: Perquè per a jo poder defendre un producte, a mi me té que agradar. I si no m'agrada, pues no el puc vendre. I, pues bueno, així la treballem.
16: Ni està més bono perquè tinga més sang, ni perquè en tinga menys.
17: No, sobretot al final estem treballant en carn fresca, en... No... És diferent. Al final, cada tipus de carn se treballa d'una manera i és tan especial, no crua, a mi personalment és que no m'agrada, ja t'he dit.
16: N'hi ha altres que sí que podrien, a lo millor, pel tipus d'hamburguesa, estar menys fetes, entens?
17: Sí, per supost. Al final, depenent del tipus de producte, se mengen les coses d'una manera o d'una altra.
16: Mira que n'hi ha varietats d'arròs al forn, que al final cada poble, cada casa el fa d'una manera, però això de l'hamburguesa d'arròs al forn, d'on te naix la idea?
17: Jo crec que és la primera.
16: Que te diria que sí.
17: Me naix la idea de voler ser el primer en fer algo. Al final... Les hamburgueses, per a la meva manera de veure-ho, estan com molt saturades. En els últims anys s'han fet moltes hamburgueseries i això fa que sigui molt difícil destacar sobre el resto. Com ho fas? Pues en una hamburguera d'arròs al forn.
16: I estaves a portar-la a concurso segur.
17: Pues...
16: No ho saps.
17: No ho sé. No ho sé perquè la meva idea ara mateixa és centrar-me en un altre tipus de cuina. I així anem a continuar fent coses xules, però els concursos vaig deixar-me'ls un poc apartats.
16: Això ens ho contes en la ràdio després, quan estiguem més fresquets. Ja tenim fet el tros de carn. Jo ja me la menjaria, ja sense res.
17: Bueno, on la muntem?
16: Així mateixa. Sí, després la mengem en la ràdio perquè el senyor obrer de fora pugui continuar treballant. Bueno, primer que res...
17: Hi fiquem l'humus en la base, que l'humus és del cigró del putxer. Continuem en la hamburguesa.
16: Es posa per damunt.
17: Sí.
16: No crega l'oient tampoc... Bueno, pot veure el vídeo en les xarxes socials, que Carles està fent vídeos, però no crega l'oient tampoc que la forma de l'hamburguesa és redona, és perfecta, perquè tampoc és necessari. La cansala damunt de l'hamburguesa, carn en carn, i...
17: Anem en la salseta de tom... Ai, hòstia, en la salseta d'estomac.
16: Jo també dic tacos, no passa res. La salsa de tomaca en la llet que li donarà eixa... I ara sí, el que jo volia. La reducció del caldo de puchero que va a servir per a mullar el... Oh, que bo. És que ara la llum no... Ara és... S'escolta el xac-xac-xac, però està mullant.
18: I la botifarra l'anem a ficar en un catxarret a part i allí en la...
16: En la ràdio,
18: en la ràdio la posem, perquè així no se queda humida, ¿vale? I la tindrà un toquet crujent.
16: Doncs ahí tenim l'hamburguesa, fem una xicoteta parada que ens dona temps d'anar a la ràdio i en la ràdio la provem, la tastem, la evaluem, perquè ja que som els primers anem a avaluar-la i parlem de més coses amb Joan Aznar de Babeando. Una pausa per a la publi i en tornar estem ja a la ràdio.
19: Oye, ¿te has cambiado las gafas?
20: Sí, me he comprado dos gafas graduadas chulísimas por solo 146 euros. Las de pista con antirreflejante y ahora voy a recoger las de sol graduadas.
19: ¿Dos gafas por ese precio?
20: Sí, vente. Acompáñame a Óptica Vicente Sancho.
19: Este verano llévate unas gafas de vista y otras de sol por solo 146 euros. Óptica Vicente Sancho, en Alameda Jaime I de Xàtiva, junto a Joyería Sancho.
21: Una pregunta senzilla. On es tiren les bosses de fem? A terra? Mai. Les bosses de fem sempre dins del contenidor. Sempre dins. Fem bé. Una campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
22: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado. En Sol Optical, con cualquier compra, te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
23: En Radio Xàtiva ya somos más de 14.000 oyentes diarios en EGM y 60.000 usuarios únicos cada mes. Y por eso, queremos daros las gracias.
24: Gracias por escucharnos cada mañana en el coche, en casa o en el trabajo.
25: Gracias por sintonizarnos cada día en la FM, en la APP o en la web.
26: Gracias por hacer de Radio Xàtiva vuestra radio.
23: Nosotros seguiremos haciendo lo de siempre, contar lo que importa y dar voz a nuestras comarcas. Porque detrás de todos estos números estáis vosotros, los oyentes. Gracias por estar al otro lado.
27: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.

0: Bueno, i ara la màgia de la ràdio ens va aportar així a l'estudi. Tampoc està molt lluny, d'on estàvem, perquè estem també a l'Albereda tan babeando com nosaltres. Però sí que és de veres que ara estem una miqueta més fresquets i sense tant de soroll. Hola, Joan, de nou.
1: Hola, bon dia.
0: Ara benvingut a casa nostra, perquè les dues últimes vegades sempre havíem anat nosaltres a Boret. I ara, que vingues tu, també t'he tingut.
1: Pues un plaer, de veres.
0: Gràcies per vindre. Amb esta hamburguesa d'arròs al forn, per si s'acaben de connectar ara els oients, sàpiguen que va veando, que el nostre amic Joan Aznar, que el seu cabet no para, i el seu paladar tampoc, ha creat una hamburguesa d'arròs al forn, ara tenint en compte, com dic, totes les festes que s'aproximen, la fira, etc etc. Repassem els ingredients, Joan, per si n'hi ha algun oient que s'acaba de connectar.
1: A veure, comencem. Bueno, comencem en el pa, que és la part exterior. Uh-huh. Li fiquem de base un hummus que el fem en el cigró del putxero. Continuem en la carn que la fem ben doradeta. Després, damunt, li fiquem la cansalà, uh-huh, que prèviament la fem a baixa temperatura en el caldo, i després la dorem. Li fem una altra salseta al forn en tomàquets i alls confitats, i a partir d'ahí, bueno, ho triturem i fem una salsa. Fem una botifarra a baixa temperatura durant un parell d'hores en aire per a deshidratar-la, i després la triturem.
0: Abans no t'ho he preguntat, en aire és com si fos una fregidora d'aire, el mateix?
1: No, en el forn, però en aire.
0: En aire, vale.
1: Clar, en el forn, vale, en aire, vale, per a que vagi perdent més
0: la grasa,
1: líquid. I després fem una reducció del putxero per a mullar el pa.
0: És que això m'encanta, perquè a més ho has portat en un potet. Si portes en el potet la reducció del putxero al caldet.
1: Sí, clar, a veure, esto es ya per rematar cada mosset.
0: Espera, vaig a provar primer la reducció del putxero. Buah, me van a matar a la mateixa, perquè damunt estic prop de la taula de so, m'arrime, però no, perquè t'imagina't que cau el putxero a la taula de so. Això és un putxero normal? Com l'has fet?
1: Pues, bueno, gastem ternera, cerdo i pollastre, i després de...
0: Com es nota que és una reducció.
1: I després de verdures, pues en el nap d'ací del terreno, que ara mateix no estem en temporada, però com sóc un tio precavut, més congele per a poder...
0: Les vas comprar.
1: Però, clar, en temporada més compra, i després durant tot l'any es gaste quan vull.
0: Quin caldo, Joan, que bo. Uf.
1: Esto, si estàs un poc mal...
0: No, però és que ni se tragueta soles, ja he pegat un... Vale, doncs anem a ello. Anem a que han vingut a provar l'hamburguesa. Estic babeando, mai millor dit.
1: Bueno, pues la vaig a partir en dos, vale? Per a que tingueu mitja per a cada uno.
0: Per a que Carla també la prove, que Carla està fent vídeos per a les xarxes socials. Carla, bé, no?
2: Molt bé.
0: Vale. Vale, està tallant-la. Es nota ja l'olor així dins de l'estudi. Arròs al forn, Joan, i és una hamburguesa. O sigui, ahí está la gràcia també, no?, de la qüestió.
1: Quan li pegues un mos, te recordo a l'arròs al forn. Bueno, ara me ho direu.
0: Em falta la botifarra. Jo soc molt de botifarra,
1: vale,
0: eh?
1: Pues entonces...
0: Espera, tranquil. Anem a arreglar-ho així. A veure, va.
1: Ahí teniu en un potet la botifarra, i ara vosaltres, pues, cada un se fiqueu la que vulgueu.
0: Carla, ho taste jo, i tu després... Fem aixina? Vale, perquè si podem els dos a menjar no parlarà ningú. I entonces això no està bé. Jo vaig a quedar-me amb esta part. Bueno, la textura és la d'una hamburguesa normal. On posa la botifarra? Damunt?
1: Sí, ara ahí damunt. Ahí damunt de la cansalà.
0: La botifarra d'ací també, no?
1: Sí, la botifarra d'ací, clar.
0: Tot ací.
1: Tot ací.
0: Sí que m'agrada molt el que... Mira, i falta la creïlla d'arròs al forn, però la té el pa.
1: La telpa. Ho havia pensat en clavar-la, però la veritat que...
0: Claro.
1: Com que era ja massa... com massa densa, l'hamburguesa.
0: Claro.
1: Bueno.
0: Sí, perquè així la dificultat també està en fer-la perquè no sigui excessivament pesat, tampoc.
1: Sí, que tingui un equilibri, al final... És que no és un arròs al forn i te té que recordar a l'arròs al forn. Porto, els ingredients són pràcticament els mateixos, però...
0: Te pots creure que estic estar nerviós, Joan? Perquè és que, a més,
1: i jo...
0: és la primera vegada que algú del teu equip va menjar-se-la.
1: Correcte.
0: I que 15.000 oients a l'altra banda van estar sentint com rosegue, ¿vale? O sigui que n'hi ha gent que paga per l'ASMR, això ho tenen gratuït. Vinga, la de 1, 2, 3... És arròs al forn. És arròs al forn. Però amb hamburguesa... O sigui, Buah. Joder, Joan, qué cabrón. Está muy bueno.
1: ¿Sí? ¿Te agrada?
0: Está muy bueno. Y mira que te voy a decir que no tenía...
1: Es muy diferente. Es... El cap... Te pega unas vueltetes.
0: ¿Sabes qué me agrada molt? La cansalá.
1: La cansalá, la textura de la cansalá.
0: La textura de la cansalá está espectacular. Y el humus es nota, pero no embafa. El hamburgo de la butifarra ya. Buah, eso es una maravilla. Es que, ¿qué digo yo ahora? Carla, ¿la tastes tú o después? Que está...
1: No, yo voy que la tastes.
0: Sí. Que Joan está ahí también, que vol que la taste. Un morset per a Carla también. Y si no, no només tenim la meua...
1: No es el momento, es el horario de ahora de menjar-se una hamburguesa.
0: Escúltame, el horario de menjar siempre es horario de menjar. Carla está agafant-la. Carla...
1: Pren, i
0: va ser la segona si persona.
1: Si vienes mullar un poquet...
0: Vale, el que vaig a fer jo és veure-me-lo després, també te tinc que dir. I sa reducció, Carla, agarra, pega el primer mos, fa com jo, i se gest... Joan està observant-nos, que jo estic hasta assustat. Com?
2: Està boníssima, te ho jure. Te ho jure, està boníssima.
1: Si t'agrada.
2: L'has posat botifarra?
0: Sí.
2: Mira que jo no sóc de botifarra i li dona un toc
0: sí,
2: boníssim.
0: Sí, m'agrada,
2: està boníssima, però boníssima.
0: I la textura de...
2: M'agrada molt el que tu dius, la textura, la textura de la cansalà junta a l'humus.
1: Gràcies, me'n vaig molt feliç, vull a casa.
0: I jo més, que a més és hora de menjar. Això per a un periodista és una meravella. Uah, Joan. És que m'estalla la cabeza. Tu m'ho havies dit, diu, va explotar-te el cap.
1: És que és com... No t'esperes en una hamburguesa...
0: No, que collons, que fas a gust.
1: Que faci el seu sabor.
0: I a més, que no... Uau, Carla encara està guau.
1: Sí, i a la reducció del caldo, a estar tan intensa, com que se t'apega així en les papilles
2: no gustat...
0: Ahí està la clau. Has aconseguit que no siga pesa.
1: Moltes gràcies, de deberes.
0: No, gràcies a tu, insistís. Gràcies a tu, perquè a més, i per si cas s'acaba de connectar algun altre oient i dirà, estos que cara més dura que tenen, que estan menjant i no diuen res més, no, si diguem que... A partir de demà ja tot el món la pot provar,
1: a
0: no?
1: A partir de demà la tinguem al local.
0: Vale, vale. Demà obriu de vesprà, com sempre.
1: Sí, de dimecres a diumenge, de 8 de la vesprà a 11 de la nit.
0: I aneu a tindre l'encarta i la gent també pot...
1: Soles durant este mes, eh? Vos ho dic per si...
0: Això. I que no s'espereu a setembre.
1: Tingueu que vindre a Fira, tingueu que vindre a Babeando, tingueu moltes coses ara sí. En agost que fer.
0: Sí, no, escolta'm, de deberes. Molt, molt, molt bona. A mi, personalment, ho ha dit, m'has deixat molt sorprès. Està boníssima. Està boníssima i és pegar-li un gir a l'arròs al forn.
1: 100%.
0: I, a més, fer-ho ara també. I fer-ho amb una hamburguesa de qualitat. No totes les hamburgueses valen. I esta és una hamburguesa de qualitat. Joan, abans d'anar-te'n, dius, m'estaves dient off the record, que tens pensades més coses... era d'ací poquet, i que no tenen res a veure amb hamburgueses. Jo ja no t'entenc, jo, no sé què...
1: A veure, jo amo la cuina. M'agrada molt cuinar, m'encanta fer combinacions de sabors... Bueno, és al final, la meva vida l'he dedicat a ello i estic en ello cada volta més constant. I, pues ara vaig a obrir un altre local... Encara no us puc dir la fecha, però bueno, final d'agost, principi de setembre, perquè com no tinc el dia exacte encara clar, però vaig a fer algo molt xulo. Molt, molt xulo en el que... Bueno, vaig a mostrar realment el que porte dins.
0: I xa part de cuina...
1: Agarreu-se un com vulgueu.
0: I xa part de cuina... Que va molt més enllà de les hamburgueses.
1: Sí, sobretot al final m'apetís molt ficar-me creatiu, ficar-me dins de...
0: O sigui, va ser un restaurant.
1: Va ser un restaurant, sí. Va ser un restaurant.
0: No va ser una hamburguesa.
1: I mira, jo vaig a dir així, perquè d'ací a un parell d'anys, tres, ho tragueu. Vull la placa de la guia Michelin en la porta.
0: No seré jo qui ho diga, perquè la hemeroteca és molt roïn, però sí, però...
1: Obligat,
0: és probable.
1: M'ha obligat a...
0: És molt probable...
1: No, vaig a ello. Vaig a ello.
0: Ja només per la creativitat. Joan Aznar, de Babeando, anem a escoltar-te pròximament també, per a que l'oient vagi fent-se una idea de que no tots són hamburgueses en esta vida, que també hi estan boníssimes, com esta hamburguesa d'arròs al forn, que poden trobar els nostres oients des de demà i durant tot el mes d'agost. Així, a l'Albereda, d'enfront de l'Escola de Música de la Nova, i ja a partir de setembre, no anem a xafar-nos els dits, més o menys, amb un restaurant nou a Canals, on la imaginació i el bon gust no faltaran. Joan, gràcies per vindre a la ràdio i gràcies per deixar-nos provar, Carla, la primera hamburguesa en exclusiva a nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres per recibir-me i, bueno, un plaer.
0: Gràcies, guapo, una abraçada. Adéu.

36 minuts, escolten, perquè ja es la van presentar ahir, la cançó que les festes, bueno, que l'Ajuntament ha presentat este cap de setmana per a les festes de Genovés. Una cançó que, com escolten, parla del poble, parla de la festa, però va molt més enllà. Parla també de l'orgull de sentir-se veí, veïna de Genovés.

0: a més, té això de les cançons que s'apeguen i no se te'n van del cap en tot el dia. Doncs això té este himne també. Toni Boluda, regidor de Festes de Genovés, bon dia.
1: Bon dia.
0: Gràcies
1: bon
0: per dia. Estar amb nosaltres i en primer lloc, bueno, l'enhorabona per esta proposta, per esta cançó, Toni.
1: Pues gràcies sobretot a vosaltres per convidar-me a poder estar aquí i parlar un poquet del que ha sigut esta cançó per a vosaltres.
0: Bueno, conta'ns una miqueta, com neix la idea, Toni?
1: Pues al final la idea neix de simplement... És una idea senzilla, volíem tenir una espècie de banda sonora, no? Vull dir, una cançó que qualsevol persona poguera escoltar d'ací uns anys i que li vinguin al cap aquests moments de festa, aquests moments que hem viscut o que visquem tots aquests anys.
0: Sí, sí. Que esteu en ello encara, que a més esteu...
1: Sí, sí, sí, estem a mitjà.
0: A mi m'agrada molt una cosa perquè, bueno, a més de que el videoclip és molt xulo i convidem a la gent, si entren a la nostra web, a radioxetiva.es, el tenen en portada. Però, bueno, m'agrada molt que la gent que participa és gent molt diversa, vull dir, gent més major, gent molt jove, gent a la que se li nota com eixe primer veí que canta que té un accent que no és d'ací, vull dir, és molt xulo això, no? Heu unit ahí forces.
1: Era la idea, era buscar gent de tot tipus, de totes les edats, perquè al final totes aquestes persones formen part també del nostre poble i d'una manera o d'una altra tots teníem que estar representats si complíem la idea inicial, que és que la cançó fora per a tots. Entonces, teníem que estar tots.
0: I com ha sigut el procés? Perquè ara, bueno, acabaeta queda de categoria, queda molt xula, però així a sobre han sigut hores de preparació, des de crear la música, la lletra, les gravacions... Com ha sigut això, aquest procés?
1: Sí, ha sigut complicat, i sobretot perquè al final hi ha molta gent darrere, molta gent voluntària, i cada un té la seva vida, la seva família, la seva història, i poder coincidir totes les setmanes, per lo menos un dia, per poder assajar i tot. Al final partíem d'una lletra que més o menys estava... Vam modificar algunes paraules i David, un xic d'ací del poble, perquè al final és que cantem nosaltres els que han col·laborat. Està David, que va col·laborar en les veus de la cançó i en els arreglos. Està Álvaro, que l'ha muntat. Pasqual, també, que l'ha gravat. I Edu, que ha fet el vídeo. Al final no són soles, és que així, n'hi ha més gent. I simplement era això, anàvem assajant poc a poc, cada setmana introduïem un poc més, una persona s'estudiava el trosset que feia, anàvem buscant i poc a poc hem anat fent durant 2 o 3 mesos hasta que ho hem pogut aconseguir.
0: Escolta, a mi, què conta la lletra? Perquè sí que sentim el Calvari, el Crist, diferents persones i tal. Què conta una miqueta la lletra?
1: Sí, pues, ahora comença parlant de la font, que al final és un dels elements més característics que tinguem aquí en el poble, la font de Sant Pasqual, que també és el nostre patró, que està a l'entrada, una espècie de porta del poble que obre i convida tot el món a vindre, no només a festes, sinó a tot. Parla també dels pilotaris, que així en tinguem molts i molt conegut. I sobretot parla pues, del Crist i del sentiment que tenim la gent d'ací i l'orgullosos que estem de viure en Genovés.
0: I a més, això és perfecte. A mi m'agrada molt una cosa, te vull dir, Toni, que bueno, en una època en la que estem farts de sentir cançons d'intel·ligència artificial per a associacions, per a pobles, per a tal, que s'hagiu fet l'ànim de fer-ho a la vieja usanza, com correspon, i amb gent, bueno, és un repte i un mèrit, eh?
1: Sí, la veritat que sí. I tampoc ha sigut la idea inicial la que teníem. Al final partíem d'unes coses i ha sigut poc a poc entre tots quan hem anat veient que cada un podia portar una cosa diferent i sumar. Clar. I al final entre tots els voluntaris pues, hem anat fent i ho hem pogut aconseguir.
0: Que bé. I això, això ja es quedarà com un himne, no només per a aquestes festes, sinó per a les que vinguen darrere. Per cert, ho deia jo, encara esteu en festes, no?
1: Sí, sí, mos queda la meitat.
0: Mos queda la meitat, esteu ara en el impàs. Què anava a dir-te? Le vau presentar esta cançó, este himne, el vau presentar també a l'inici. Com el va rebre la gent? Què està diguent-vos la gent?
1: Pues el barret de... Jo tenia les expectatives altes, però les hem superat. La gent estava molt contenta, molt emocional. Al final, més o menys, vam aconseguir que fos sorpresa, que la gent no sabera lo que anàvem a fer, perquè al final, si ho saps, pues no és el mateix. Entonces, el fet de pujar tots els voluntaris a l'escenari, l'estar en directe davant de tot el poble, la pirotècnia i la posta en escena, pues, vull dir, no, això emociona encara més. Ha sigut el vídeo més compartit de la història de l'Ajuntament, de més de 40.000 visites.
0: Sí, sí, sí. I t'he de dir que de la nostra web també, és una de les notícies més llegides esta setmana, o sigui que per alguna cosa serà. Doncs, Toni, t'agraïs moltíssim que hagis estat amb nosaltres a l'Oi por Oi de Xàtiva i Comarques, que acabeu de passar unes molt bones festes i com canta esta cançó, amb harmonia, amb germanor i sobretot també amb família i amb això de sentir-se part d'un poble i de sentir-se orgullós. Teniu motius per a estar-ho. Una abraçada.
1: Val, gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.

Ens queda només una xicoteta pausa per a la publi. Ens queda repassar esta vespre de festa a Xàtiva i ja ens n'anirem abans de marxar, com canta la cançó. 1:46.

0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
1: En el corazón de Xàtiva encuentras restaurante Ca Concha, un lugar donde los sentidos despiertan. En Ca Concha te invita a saborear lo mejor de la cocina tradicional xativina. Paellas, arroces, carnes a la brasa y ese toque de hogar que solo ellos saben dar. Reservas en el teléfono 699-34-34-45, Plaza de la Basa 10, Xàtiva, Ca Concha, donde el sabor y la inspiración van de la mano.
2: En Radio Xàtiva ya somos más de 14.000 oyentes diarios en EGM y 60.000 usuarios únicos cada mes. Y por eso, queremos daros las gracias.
3: Gracias por escucharnos cada mañana en el coche, en casa o en el trabajo.
4: Gracias por sintonizarnos cada día en la FM, en la APP o en la web.
5: Gracias por hacer de Radio Xàtiva vuestra radio.
2: Nosotros seguiremos haciendo lo de siempre, contar lo que importa y dar voz a nuestras comarcas. Porque detrás de todos estos números estáis vosotros, los oyentes. Gracias por estar al otro lado.
6: Ya que vas a recorrer toda la Fira de Xàtiva y vas a acabar comprando algo que no necesitabas, haz una parada que sí merece la pena. Cuando vengas a la Fira de Xàtiva, entra en Tu Energía con tu factura de la luz. La analizamos gratis y te decimos si estás pagando de más. Estamos en la Albereda Jaume I 62, enfrente del Ayuntamiento. Además, te damos un regalo para soportar mejor el calor de la Fira. Ya sabes, Tu Energía. El primer año que ahorro viniendo a la Fira.
0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas, con Jordi Company.
7: Doncs sí, és el dia, és la vespre de la festa a la Mare de Déu de la Seu, patrona de la ciutat, i avui n'hi ha molts actes, hi han hagut alguns este matí, més religiosos, després es repassem també, però bueno, allò que es coneix com el plat gros comença doncs esta nit, també el concert a la Mare de Déu de la Seu per la Nova de Xàtiva, amb les danses a la Mare de Déu també, per l'Escola de Danses de Xàtiva amb la participació d'altres grups de danses i l'acompanyament musical de la Colla de Dolçaines i Percussió a la Socarrà, i per descomptat demà amb eixe dia complet des de ben matí i fins la nit, ple de moments emotius per a totes aquelles persones que celebren la festivitat de la Mare de Déu de la Seu. Una de les persones, parlant d'emoció, que més emoció va transmetre ahir precisament a l'antena de Radio Xàtiva, i que la poden recuperar esta entrevista completa al nostre web a radioxativa.es, va ser Raquel Langa. Li vaig dir: Raquel, tu estàs nerviosa després de tants anys ensenyant a la gent ballar? Bueno, això em va respondre.
8: I ja no, nerviosa no, ja me poso nerviosa.
7: Però és un dia, jo ho dic, que és un dia molt, molt especial, és una nit molt, és una nit màgica, per sí. A tot aquell que no l'hagi viscut mai, la de viure. Què té per a tu aquesta nit?
8: Doncs, a veure...

0: Jo crec que hi ha almenys 20 o més, sí. Crec que més, però bueno. Però
1: I a quanta gent t'has ensenyat a ballar? Perquè l'altre dia va estar així Nadine Ferrando, la reina de la fira.
0: La reina de la fira, sí.
1: I li vaig preguntar com porteu. Sí. Com porteu la dansa? I em va dir, molt bé, perquè Raquel ha ensenyat molt bé. Bueno. Però és que l'any passat em van dir el mateix, i l'anterior em van dir el mateix. Vull dir, com ho fas per a aquest gent que no ha ballat en la vida, jo podria ser un d'ells, i s'ha anit lluïsca així? Com es fa això?
0: Jo crec que molta paciència, la veritat. A mi no me dol, i una vegada, i una altra vegada, i un dia, i un altre dia. Estic quasi un mes assajant, o sigui que dos o tres vegades a la setmana, però sí, a muntadetes, perquè no tenen ni idea. És que molta gent ni ho ha vist siquera.
1: Doncs esta nit han de posar-se les piles i anar a partir de les 12 a la plaça Calixte III, d'enfront la seu.

0: I si són més de música de banda, doncs poden anar un poquet abans, a les 10:30 al concert que en este cas interpreta enguany la societat musical La Nova de Xàtiva. El lloc, el mateix, la plaça de Calixte III, la seu. Quique Marín és el director de La Nova. Quique, bon dia.
1: Bon dia, Jordi. Convide a tot el món del poble que vinga a gaudir del concert que anem a fer demà, perquè va ser una cosa espectacular i molt divertida. El programa consisteix en dos pasdobles. Uno el fiquem Pepita Greus perquè és el seu centenari de la seva estrena, és un pasdoble típic del xiné, del repertori de banda, en un solo de clarinet que farà uno dels nostres jovens. També farem Cielo Andaluz, són dos pasodobles preciosos. Cielo Andaluz és un dels pasodobles més bonics que ha donat la literatura per a banda. Toquem dos obres de sarsuela, toquem La boda de Luis Alonso, toquem El bateo, música divertida, en molta xispa, en molta energia, que no perd res al llarg dels anys, i tocarem també música americana. Farem el Tico Tico i farem el Libertango. O sea, són música molt entretinguda i molt que crida molt l'atenció, no? Té molt de color i molta xispa. I també farem, com no podia ser d'una altra manera, siguent el centenari del mestre de Ferrero, pues tocarem Chimo, farem una marxa mora i tocarem dos obres de Rafa Major, que és el nostre membre de la Nova, que vol li dedicar una marxa al seu net, Martín, i l'anem a tocar, li anem a dedicar, i ja està, és un superconcert. És un superconcert molt bonic, molt entretingut i molt de carrer, molt per al poble. Sinó que això és tot, anem a tot el món que vinga i donar les gràcies, perquè l'altre dia el concert del Portal de Festes va ser increïble i és molta emoció. Jo este concert és la primera volta que el vaig a dirigir, no he fet mai, duc només un any en la societat i em fa especial il·lusió. Sinó que gràcies a tots per vindre. Vinga, un abraç i gràcies.
0: Te'l disfrutaràs. Amb la part més religiosa de la mà de Juanvi Martí Arquimbau. Juanvi, bon dia.
2: Bon dia. Un any més, en nom de l'Església Col·legial, Alets, Camareres i Confraria, convidar a tots i totes a la festivitat de la nostra patrona, la Mare de Déu de la Seu, commemorant enguany el 426è aniversari del Miracle del Lliri. Repassant els actes d'avui dimarts, 4 d'agost, trobem a les 12 Volteig General de Campanes, a les 8 de la vesprada, missa i seguidament rosari solemne amb salve, himne i goigos a la Mare de Déu. A les 10:30, concert a la nostra patrona en la Música Nova, a la plaça de la Seu. I després la ronda a la Mare de Déu de la Seu, amb dansà i al baes, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Xàtiva. Pel que faig al 5 d'agost, festivitat de la nostra patrona, dia gran, a les 7 del matí trobem la despertar per la volta general de la ciutat. A les 8, la missa de descobrir.

0: on s'alça el llest boca a port i es descobreix la imatge titular de Mariano Benlliure, i a les 12 la missa solemne abacial a intenció de tota la ciutat, amb la presència enguany de l'arquebisbe de València, don Enrique Benavent Vidal. Actuarà en aquesta missa la banda de la música vella i el cor interparroquial de Xàtiva. Finalment, a les 8 de la vesprada, eixirà la processó general de la Mare Déu de la Seu, a la imatge processional, pels carrers de volta de la ciutat, finalitzant amb un castell final a la plaça de la Seu. Per acabar, agrair a l'Ajuntament de Xàtiva i a la Regidoria de Cultura Festiva la seva col·laboració i ajuda, així com a les tres entitats que cuiden de la festa i devoció a la Mare Déu de la Seu, Alets, Camareres i Confraria. Moltes gràcies.
1: Doncs en un ratet, tota la informació, no només d'avui, sinó també de demà, a la nostra web, a radioxativa.es.

pom, 1:57. Ens n'anem amb el ritme de Cactus i la Fúmiga. Ens veiem on sempre, es diu esta cançó. Bueno, doncs en menys de vore'ns, ens escoltem on sempre. Així al 94.6, a l'app de la SER, a la web de la SER, seleccionant Radio Xàtiva, on siga que ens escolten. Gràcies per estar a l'altra banda un dia més. Demà no ens escoltaran a nosaltres, demà és festiu a Xàtiva, i escoltaran els nostres companys de la Comunitat Valenciana, però dijous tot torna més o menys a la normalitat. Torna Fèlix Lluc als matinals, torne jo a no matinar tant, ens tornarem a escoltar a partir de les 12:20, i atenció, que a partir de la setmana que ve, que ja està ahí, en 10 dies, comencem ja la programació especial de Fira 2026 també. Per ara, disfruten molt els que tinguen festa a Xàtiva d'esta vespre i de demà també el dia de Mare Déu de la Seu, de les festes de molts pobles a les nostres comarques, i vostè i jo, tu i jo, ens tornem a escoltar el pròxim dijous a partir de les 12:20, així, a la ràdio. Cuideu-vos i disfruteu. Adeu.